Els divendres, a les 10:30 de la nit, viatge a Eivissa, viatge al Sohaus de la mà de David Serrano.

0: Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego.
1: Germana, neta, nebola, filla, cosina, amiga, filaca...
2: Les Sorts Púrpures, cada 15 dies, els dimecres a les 7 de la vesprada i en la web, quan més t'apetisca.

0: En escoltar aquesta sintonia has de saber que es tracta de la clau que obri la porta d'un programa clàssic.
1: Un programa de música clàssica produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes.
0: Un programa en què podràs escoltar la millor producció de tots els temps i de bona cosa de gèneres.
1: El Musiquer, a la teua ràdio de capçalera.
2: El Musiquer, els dilluns a les 11 de la nit i la seva repetició el dijous a la mateixa hora.

0: cabeza de ratón.
1: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries, els dijous a les 16 hores i a la web quan tu vulguis.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Creama Pego.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: com jo.
1: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens.
2: Arran de Terra, un programa de Vicent Morera, els dimarts a les 4 de la vesprada i a la secció de podcast de radiopego.com.

0: em fallarà.
1: L'Ajuntament de Pego recorda que el segon període voluntari de pagament de l'impost de béns immobles, de l'IBI, de l'impost d'activitats econòmiques, IAE, i altres tributs municipals, finalitza el dijous 8 d'octubre. Una vegada finalitzat este termini, s'apliquen recàrrecs i altres despeses. Podreu consultar tota la informació sobre terminis, formes de pagament i facilitats de pagament en la pàgina informativa de Suma Gestió Tributària, www.suma.es, o al telèfon 96-529-2000, o al número de WhatsApp 610-500-300.
2: Siguem molts o siguem pocs, ens cansarem de cridar.

0: De les seues renúncies en diem nosaltres les nostres misèries.
1: El problema de l'habitatge, ara mateix, el de la pobresa, en bona part d'aquest país, se soluciona tocant privilegis.
0: Vostès estan generant un exèrcit de gent que no tenim res a perdre perquè no tenim res.
2: Mai abans, tant en tan poc de temps, havien robat tant a tants.

0: divendres 9 d'octubre, PEGO commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de PEGO. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de PEGO.
1: Ràdio PEGO, 107.8 de l'FM.
2: Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada.
3: Fa 30 anys, un grup de joves de PEGO vam decidir que volíem fer un grup de rock.
2: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
3: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

0: Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
2: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.

La Marzal Curiosa és un podcast on podeu conèixer de primera mà les activitats, els projectes i les iniciatives que es duen a terme al Parc Natural de la Marzal de Pego-Oliva. En ell posem en valor els recursos naturals, culturals i patrimonials d'aquest espai, un tresor de la natura. La Marzal Curiosa, a la carta en radiopego.com. Que la Marzal vos acompanye.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: 8. Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Ràdio Pego. Estem amb tu. Si el que t'agrada és la bona música, 107.8.
1: Ràdio Pego. Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.

Deus, tudo certo. Deus, controle o governo.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Escoltes Radio Pego.

festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.

Take care.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: 107.8 Radio Pego.
2: A Radio Pego volem comptar amb tu.
3: I tu ets el més important per a nosaltres?
4: Radio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre pots entregar-nos la teva proposta de programa.
3: I per això t'ho posem fàcil.
2: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
4: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Radio Pego, obrint-se a tu.

0: Quan tot calla, comença la conversa. Històries, persones, records i emocions. Converses pausades, de tu a tu. Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I si no pots escoltar-nos en directe, tens la redifusió els divendres a les 7 del matí a Ràdio Pego, 107.8 en FM. I sempre que vulgues, torna a escoltar-nos a www.radiopego.com. Segueix-nos a Instagram i Spotify, @entrenosaltres_podcast.
1: I chose the name polystyrene because it's a lightweight, disposable product.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada, cada 15 dies. Escolta veus. També a la web de radiopego.com. Podcasts.

0: A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.
1: Radio Pego. Radio de proximitat.
2: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
3: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
4: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulguis.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: València banyada. Camals mullats, València banyada.
1: Fa 30 anys, un grup de joves de Pego vam decidir que volíem fer un grup de rock.
0: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
1: Este diumenge tornem a casa per a l'adeu definitiu. Us esperem a tots i a totes a l'última aquelarre de la gossa sorda.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Moment de festa, un podcast de càbiles, de creus i mitges llunes i molta música.
1: Cada mes, els divendres, a les 8 de la vesprada i a la web, a l'hora que més et convinga, tens una cita amb el món fester. Moment de festa.

divendres 9 d'octubre, Pego commemora el Dia dels Valencians i les Valencianes amb un acte institucional a la plaça Jaume I, a partir de les 11:30 del matí. Durant l'acte es lliuraran els premis del segon concurs de dibuixos del 9 d'octubre. A més, estaran exposats tots els treballs presentats. La celebració serà amenitzada per la muixaranga de la Marina Alta i les colles de dolçainers i tabaleters tocant i rodant i la clandestina de Pego. Una jornada de trobada per compartir i celebrar de manera conjunta una data tan especial per al poble valencià. Organitza Ajuntament de Pego.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, la veu del poble. Perception. Attraction.

quan la paraula ens ompli de sentiments i emocions, quan es converteix en una viatgera incansable i companya fidel de la nit, és el moment de la Cuca de Llum, un programa quinzenal de Ràdio Pego, els dimarts a les 20 hores i a la web en la secció de podcast Quan el vinga de gust. La Cuca de Llum ens convida a un territori on la poesia es converteix en una finestra oberta a allò més íntim de l'ésser i, al temps, endinsant en les qüestions que ens travessen com a societat i com a territori. Programa dirigit i presentat per Amparo Romero.